Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

positiva. Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dilluns, 18 de maig, comencem setmana. Ens toca posar-nos a treballar a Ràdio Pineda.
1: El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva. El trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. El trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, diga yo. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, la, la, la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria.
0: Dilluns, comencem la setmana. Ens agafem a Pepe Rubianes amb molt d'humor, per començar la setmana amb bon pèl, també molt informat des d'aquí, des de la ràdio, en una setmana en què comencem aquest cicle d'entrevistes amb els portaveus dels grups municipals en representació a l'Ajuntament. En aquesta ocasió ho fem coincidir també amb l'inici del compte enrere per les eleccions municipals del 2027. Avui entrevistem a Marcos Ortega de Pineda en Comú. Ho farem després de la previsió del temps al voltant de 8:45 del matí. Però vaja, també comencem amb bones notícies perquè avui destaquem que l'actual hereu de Pineda, l'Adrià Guerrero, és el segon fadrí del Maresme. Aquest cap de setmana s'ha fet la proclamació del pubillatge comarcal i l'hereu de Pineda, Adrià Guerrero, és el segon fadrí del Maresme. Avui us ho explicarem. I encara tenim també més bones notícies en clau esportiva perquè Imma Márquez i Emma Belmonte s'han proclamat campiona i subcampiona al Campionat d'Europa de Karate Kyokushin. Per tant, des d'aquí, la nostra enhorabona, moltíssimes felicitats. Avui ho compartim i ho expliquem al dit i fet, que ara comencem aquí a Ràdio Pineda. A més, amb tota la informació que repassem a 8:45 del matí, amb en Pep Basar recollint tota l'actualitat informativa de la jornada que avui compartim els butlletins informatius i la previsió del temps amb Jordi Pérez, a 8:45 del matí. Tot això i més, el dit i fet, que ara comencem aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Un plaer acompanyar-te, com cada dia. El meu nom és Olga Díguer.
2: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda. Energia.

0: A Pineda ens sumem als actes en motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Ho recordem que avui dilluns, aquesta tarda a les 5 a l'Auditori de Can Comas, es fa la projecció de curs en temàtica LGBTIQ+, i també un col·loqui a càrrec de l'associació Cinemark, com diem. Avui a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Comas i a les 7 de la tarda a la plaça Catalunya es fa la lectura del manifest institucional en motiu del Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia. Tot això ho trobareu també ampliat al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat. Bé, i encara afegirem que demà dimarts es fa una trobada per parlar d'habitatge i també recollir propostes de la ciutadania. És aquesta jornada participativa, pla d'acció, objectius, estratègies i propostes d'actuació. Com diem, demà dimarts, a partir de les 5 de la tarda, a Can Comas, obert a tothom. Notícies que també us ampliem a radiopineda.cat.
1: Dit i fet, a Radio Pineda.

0: És el que passa quan estires massa la corda. Al final, un dels dos acaba marxant. Bebo, i és el nou èxit de Fangoria. Que ens deixa 5 minuts per un quart de 9 del matí. De seguida, tota la informació amb en Pep Basar. És com un fantasma. Quin ensurt m'acaba de donar entre aquí, de puntetes. Bé, escoltem aquesta Teddy Swims, Mr. Know It All, de seguida, com dèiem, la informació amb en Pep Basar.
1: Avui tinc una sorpresa molt xula.
0: Ah, sí?
2: Flipareu.
0: Carai.
2: El millor del cap de setmana.
0: No em diguis. Ja està.

0: Quan em diu anem entrant, és que té pressa. Pep Basar, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tanta pressa un dilluns que comencem la setmana allò piano, piano, per anar agafant posicions, si em vens amb presses, no ens entendrem pas.
1: Això que sonava, no té ni punt de comparació amb el que sonarà després.
0: Segur, però s'ha de posar, mira, és nou, ja està.
1: Res comparable al que escoltarem després. Per mi és la cançó de l'estiu.
0: Ah, mira.
1: Feta a casa, molt de casa nostra, i, bueno, per mi és brutal.
0: Molt fresca, mediterrània, ho té tot.
1: Ja ho veureu. Ai. Jo quan la vaig escoltar, la vaig escoltar, em va deixar flipat, dic, calla, la vaig escoltar 3 o 4 vegades més i dic, el dilluns la punxo.
0: Oi tant.
1: Perquè està molt bé. Mira, avui...
0: La punxes.
1: Parlarem del nou cicle d'entrevistes, ho hem explicat abans, que tindrem amb els representants municipals amb representació a l'Ajuntament. Recordeu, d'aquí a un any mal comptat hi haurà eleccions, serà el 23 de maig de l'any que ve, i per tant avui iniciem aquest cicle d'entrevistes als portaveus municipals. Avui és el torn de Marcos Ortega de Pineda en Comú, entrevista que farem després de la previsió del temps. Avui parlarem novament dels pescadors catalans que tornen a demanar a la Unió Europea que adapti la normativa a la realitat de la pesca litoral. Són 5 regions pesqueres mediterrànies que diuen que la normativa actual no respon a les característiques que té la Mediterrània, sobretot en relació, per exemple, amb la flota artesanal, que de vegades l'equiparen a la industrial i que és molt diferent a la plataforma mediterrània. Per tant, notícia també interessant, perquè tot el que fa referència al món de la pesca, tot i que Pineda no té port, som un poble de mar i, per tant, doncs és interessant l'economia més propera, que és justament la del món del mar. Avui expliquem també que Pineda acollirà per primera vegada el Pan of Science, és aquesta iniciativa internacional que vol traslladar la ciència fins a les cafeteries. L'objectiu, fer la ciència més accessible. I la novetat és que demà dimarts comença aquesta iniciativa a Pineda, començarà el cafè La Habana, que es troba al carrer Moragues i Barret, número 57. Hi haurà investigadors que compartiran coneixements en un ambient molt informal. D'una banda, hi serà el pinedenc Albert Renyer, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar, parlarà del fitoplàncton a les platges, per tant, superinteressant per la gent que li agradi el mar i conèixer aquesta particularitat que és el fitoplàncton que tenim a vegades a tocar de la costa, per tant, quan ens anem a banyar, ens banyem entremig de fitoplàncton i no ho sabem, per tant, és interessant.
0: És l'aliment dels peixos, no? Més
1: de
0: o menys.
1: Molts peixos.
0: De molts peixos,
1: sí.
0: La seva alimentació bàsica.
1: Sí, de les balenes i tot
0: sí,
1: això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Després parlarem també, es parlarà en aquest acte dels virus, ara que estan tan de moda, sobretot els virus que hi ha a les aigües residuals, obro parèntesi, també se'n van al mar, tanco parèntesi, per tant, quan ens banyem ja tenim el fitoplàncton, que és, diguem-ne, bé, guai, bon rotllo, està natural entre nosaltres, i les cagarrutes, que també estan a vegades entre nosaltres, aigües residuals.
0: Aquí una X, és com un partit,
1: Que, i també hi ha virus.
0: Ai...
1: No hi ha.
0: Bueno, virus.
1: I què et penses?
0: Bueno, però és que el mar allà va tot.
1: Prefereixes piscina, barra químics?
0: No sé què dir-te.
1: Millor...
0: Bueno, l'aigua de mar ho mata tot.
1: Per això. I després també hi haurà l'Helena Ginesta, que ens parlarà de la rellevància, en aquest cas és un àmbit ben diferent, la rellevància del món educatiu per millorar el nostre sistema educatiu, justament. Per tant, una xerrada sobre la ciència, molt interessant. Demà insistim a les 7, al cafè La Habana, Moragues i Barret 57. L'hereu de Pineda, l'Adrià Guerrero, és el segon fadrí del Maresme. Ha estat escollit aquest cap de setmana en el certamen comarcal que s'ha celebrat a Vilassar de Mar. De la cultura, destaquem que els gegants de Pineda han anat fins a Ripoll, una cita doncs, que feia molts anys que no visitaven, passat amb una visita també de tota la zona del monestir, sempre doncs, molt espectacular, francament molt espectacular, entres allà dins i quedes copsat doncs, de tota la... podríem dir el patrimoni que hi ha allà dins, en un lloc molt petitó, doncs ja recordem que és una de les podríem dir seus de la creació del que ara coneixem com a Catalunya, ja fa doncs, més de 1.000 anys. I també destaquem doncs, que Imma Márquez i Emma Belmonte s'han proclamat campiona i sotscampiona al Campionat d'Europa de Karate Kyoshunkin. Una vegada més, molt bon paper en un cap de setmana intens d'esport a Bulgària. S'han emportat aquest gran premi, novament campiona d'Europa, un gran èxit per la Imma Márquez, que torna a aconseguir doncs, aquest gran èxit, però també al costat de la Emma Belmonte. de l'àmbit general, destaquem que avui els diaris parlen doncs, que avui el president de la Generalitat ja serà a casa després de la visita a Califòrnia i es farà pública doncs, aquest acord pels pressupostos, acord també perquè Catalunya tingui una majoria allò que es coneix com el Consorci de la Zona Franca. Per tant, Esquerra podríem dir que descarta el tema de l'IRPF, però defensarà que ha aconseguit altres coses. Per exemple, el famós tren orbital, que és un projecte que és tan gran que encara no l'imaginem, que és que fer una línia de tren que passi, que no passi per Barcelona, que recordem que a Catalunya no es construeix un quilòmetre de tren des de l'època del senyor Francisco Franco Bahamonte, que ja quan va arribar ell...
0: Et saps el segon cognom?
1: Home, ara, evidentment.
0: Carai.
1: Home.
0: Uau.
1: Paco, Paquito...
0: Bueno, això no hi entro. No, jo amb això no hi entro. Però dic que et sàpigues el segon cognom, carai.
1: Home, Francisco Franco.
0: Ara m'ha sorprès.
1: Home, és que en política això passa molt, eh? Se solen anomenar de vegades els segons cognoms. Moreno Bonilla, que és el president d'Andalusia, bueno, sí, que ara és l'altre titular, doncs a vegades se li diu així, no? Moreno Bonilla, no?
0: Ja està, era un apunt, tampoc cal aquí una tesi.
1: Bueno, sí, bueno, total, això, que es planteja un nou tren a Catalunya, ja en parlarem, perquè ja dic, no s'ha construït un sol rail des de fa, doncs, jo què sé, 50 anys. Moreno, doncs, que guanya les eleccions a Andalusia, però això sí, perd la majoria absoluta, per tant, haurà de dependre de Vox si res no canvia doncs, per fer govern, perquè l'altre, el que queda en l'arc parlamentari doncs, és complicat pel Partit Popular. D'una banda, perquè hi ha un PSOE enfonsat, ha guanyat 28 diputats, recordem que en baixa 2, només hi ha Vox, Adelante Andalucía i Por Andalucía. Bé, la sorpresa ha estat Adelante Andalucía, que recordem és un partit que aquí desconeixem força. És un partit, perquè ens entenguem, alguns mitjans avui el consideren com a sobiranista. Bé, jo no diria que és sobiranista, però sí que defensa una Espanya federal i una Espanya plurinacional. Per tant, ells en cap moment es declaren independentistes ni res que se li assembli, però sí que, diguem-ne, parlen d'una Andalusia amb clau més regionalista, per dir-ho així, i per tant defensen aquesta Espanya diuen ells, plurinacional, plurilingüística, és un partit molt obert. Equiparable a altres partits que hi hauria doncs, altres zones d'Espanya, Catalunya, Galícia, País Basc, però amb matisos, amb molts matisos. Però sí que ha estat la sorpresa doncs, de com ha pujat aquest partit. És, per dir-ho així, de la banda esquerra. Mentrestant, els que també són d'esquerra són Por Andalucía, que s'han quedat amb 5, Vox, que en puja un, 15, i, per tant, és el sostre que tindria Vox a l'actualitat, però sí que és veritat que guanyaria doncs, la governabilitat a Andalusia. Per tant, el Partit Popular, per dir-ho així, no aconsegueix el gran repte que voldria. Que, per cert, li ha passat això a totes les regions on s'ha presentat, on ha avançat eleccions i on ha vist com perdien majories absolutes i han passat a dependre de Vox. Per tant, lliçó apresa per uns i per altres, però també lliçó apresa pel PSOE, que veurem a veure què és el que passa. Recordem que hi haurà eleccions generals a Espanya d'aquí a un any. Algú diu que són coses diferents, però ja en parlarem. Bueno, són les notícies d'avui que destaquen tots els diaris, com us podeu imaginar. Avui, doncs, els diaris parlen també de com la nova epidèmia de l'Ebola al Congo pot ser una de les pitjors de la història, diuen alguns mitjans. Arriba, per tant, aquest nou virus a les grans ciutats. Recordem països com ara Uganda o el Congo, on no hi ha fàrmacs, les vacunes no existeixen. Per tant, tothom està molt atent. Diuen, home, és difícil que arribi aquí. Bé, el món és tan petit alhora que esperem que no arribi, I avui, doncs, els mitjans parlen també de la guerra d'Iran, que continua, diguem-ne, fent sotregades als mercats i no acaba de solucionar-se mentre que Trump torna a fer amenaces. I avui els diaris parlen també dels atacs massius entre Rússia i Ucraïna. Recordem l'atac més massiu des de l'inici de la guerra que ha fet Ucraïna, ni més ni menys que contra la capital. Ha aconseguit fer volar drons i avions no tripulats més de 500 quilòmetres per impactar al vell mig de la capital russa. Això és un impacte també doncs, per la societat russa. Mira com són les coses, que els britànics, alguns d'ells, es tornen a plantejar el Brexit i diuen que mai haurien d'haver sortit de la Unió Europea. Tant és així que alguns britànics diuen que caldria tornar-hi, a la Unió Europea. A la Unió Europea ja he dit, bueno, potser sí, però si entreu, no torneu a demanar a sortir, perquè això és una broma. Però imagineu-vos quina sotregada hi ha també econòmica en aquell país. que no acaba de sortir-se'n. I avui també llegim a la premsa que els Mossos d'Esquadra ja admeten, atenció amb el titular, la normalització de les bandes rivals que arreglen les coses a bales. Sobretot matant-se entre si i al mig del carrer, com ha passat aquest cap de setmana, dos tirotejos a Barcelona embolicats, grups embolicats amb l'àmbit de la droga. I aviso amb aquest terra als establiments, veurem si això farà desaparèixer o no les targetes físiques o el pagament que fem per mòbil quan paguem allò a través del mòbil. Poden canviar algunes coses i algunes persones diuen que pot ser una revolució. Es pagarà, diguem-ne, d'una forma força fàcil, en visum, a partir ja d'avui. Veurem a veure si això es va normalitzant. I en comerços, en parlo. I també avui destaca tota la premsa que el Barça doncs fa el ple de victòries com a local, guanya el Betis. El Barça, doncs, que fa el seu comiat de Lewandowski al Camp Nou, és també notícia a tots els diaris. També destaca que l'Espanyol es quedarà a primera, per tant, serà equip de primera l'any que ve, i el Girona haurà de jugar contra l'Elge aquest proper cap de setmana. S'ho juga tot a una sola carta. Jugarà al camp del Girona, però si només ha de guanyar, o sigui, només li val guanyar, millor dit, si perd... Bueno, se'n va a segona.
0: Se'n va. Sí,
1: seria una grandíssima decepció pel Girona.
0: Ànim pel Girona.
1: I amunt Girona,
0: com Girona,
1: ells.
0: Sí.
1: I què més?
0: Bé,
1: commoció al Gran Premi de Catalunya per un esgarrifós accident que hi ha hagut a Àlex Márquez, no sé si l'heu vist, brutal. No sabem ben bé què passa. La moto que té al davant fa una frenada, en teoria, que fa la pròpia moto una frenada dramàtica, que fa que l'impacte sigui bestial. Bé, l'han hagut d'operar d'urgència, es troba bé, però i diuen que no hi haurà grans conseqüències, però l'accident és brutal, i ahir doncs va ocupar totes les portades als mitjans de comunicació. Per cert, molta moto, eh? Tota la comarca de l'Alt Maresme, tota l'àrea de Barcelona, motos a punta pala, perquè el Gran Premi de Catalunya, que així es diu aquest Gran Premi, doncs es va omplir de motos de tot arreu, sobretot doncs de Catalunya, del conjunt d'Espanya, però sobretot també molts francesos que sempre s'acosten a Catalunya per participar d'aquest Gran Premi. I ara, vinga, dos minuts per escoltar el clàssic de l'any 1979,
0: Això la cançó d'estiu que deies?
1: La cançó, sí.
0: Del 1979?
1: De l'Antoni Tàpies. La moto és un pelotazo.
2: Com va tot això, Tàpies? Va, tu, oi, Tàpies!

0: ring, la moto, moto.
1: Les erres que sonen molt, això és un exercici de logopèdia brutal, eh? Per qui no sàpiga dir la erra, vagi dient, ja no és allò del... Com era allò? El perro de San Roque no tiene rabo? Doncs ara vas per la moto amb en Pere Tàpies.
2: Doncs ha estat la cançó del cap de setmana, perquè com que hi ha hagut el Gran Premi de Fórmula... Perdó, de Gran Premi de Motociclisme, doncs Pere Tàpies ha sonat així, eh? En el Gran Premi ha sonat amb aquest temazo de Pere Tàpies, que curiosament... Curiosament, jo no ho sabia, no es deia Pere Tàpies, era un nom artístic que va ser de l'àmbit d'aquella nova cançó. Ell era la persona més sorneguera, no?, d'aquell moviment, però en veritat es deia Joan Cullell, conegut amb el nom artístic de Pere Tàpies. Era gastrònom, locutor de ràdio, recordem, va participar doncs, a Catalunya Ràdio durant molts i molts anys i li agradava molt el tema de la cuina, feia aquell espai doncs, culinari que feia, sí, un espai culinari que era molt exitós a Catalunya Ràdio. Doncs res, avui hem volgut tenir també doncs, aquest espai per Pere Tàpies i aquesta moto que va ser el seu gran èxit, avui ens ha fet molta il·lusió recuperar-lo.
1: Records, eh? Segurament persones ja d'una certa generació recordaran amb molt, molt de carinyo. Mira, jo de fet vaig conèixer en Pere Tàpies per la meva àvia, imagina't, tele, que jo era molt petita.
2: Home, era molt particular, tenia aquella gorra.
1: Sí, aquella gorra m'encantava.
2: Rodonet tot ell, no? Menudet.
1: Era molt afable.
2: Era molt afable.
1: Sí,
2: era una persona
1: molt afable.
2: Molt encantadora. Ens agradaria tenir-lo entre nosaltres encara, perquè era una persona molt, molt afable, era encantador. I avui l'hem recordat amb la moto, que ell, ja dic, feia molta broma amb les seves cançons, aquesta era la moto, i va ser molt famosa, doncs, en el seu moment.
1: Era una mica l'època del Filip Rim, no?
2: Sí,
1: i abans també, no?
2: Sí.
1: Bueno, mira.
2: Doncs res, insistim, ara el temps, per tant, veurem a veure què és el que passa, perquè hem vist alguns mapes i no acabem de saber què és el que ha de passar avui. I després recordeu que iniciem el cicle d'entrevistes, ho farem en directe amb els portaveus dels grups municipals en representació a l'Ajuntament. Avui, doncs, iniciem el cicle amb Marcos Ortega, de Pineda en Comú.
1: Això serà d'aquí uns minuts. Abans, amb Jordi Pérez, el nostre home del temps. Fem la previsió, que ja el tenim a punt. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Bé, com comença la setmana?
3: Doncs comença, en Pep deia que no s'acaba de veure clar, doncs, darrer dia d'inestabilitat, podem dir-ho, bastant general. Perquè ens està acabant de creuar, bé, de fet ens creuarà al llarg d'avui dilluns una glopada freda des de l'Atlàntic i transitarà de ponent a llevant, doncs escombrant el nord peninsular. Arribarà el màxim de fred en altura en hores del migdia i la tarda i coincidirà ja amb un escalfor bastant evident en hores del migdia d'avui dilluns, perquè ja veuen que el cel està ben serè, el sol anirà escalfant, anirà pujant d'altitud, en altitud en el cel, i això obrirà que vagin creixent nuvolades. Ara tot seguit donem la previsió al total detall. Després d'un cap de setmana marcat de divendres a la tarda amb els ruixats, amb les tempestes, que finalment, per sort, ho diem així, per sort, van arribar bastant descafeinades aquí a l'Almaresme, va fer 5 litres aquesta pluja, aquest cel ennegrit cap al Montnegre amb aquests 4 trons que va fer, això sí, de forma local, en altres punts, i que va deixar els ruixats una mica més intensos i amb alguna calamarsada. Dissabte, aquest dia de sol, però amb bandes de... creixement de nuvolades, es van espessir en hores de la tarda, cel molt amenaçador, que finalment va aguantar el dissabte, amb un ambient frescot. El divendres, si se'n recorden, dèiem una baixada de temperatures, però al no fer vent, potser algú devia pensar que no n'hi havia per tant, però la fresca era més que evident. Però al no fer vent, insistim, es fa més suportable. I unes mínimes baixes, es va baixar cap als 8 graus el dissabte. De matinada de diumenge també un ruixat, 5 litres, a Pineda, Centre, per dar una de les zones, 5 litres, 3 litres, bé, en fi, ruixats locals, de cap allà a quarts de dues, i diumenge, doncs bé, un dia de sol, amb núvols prims que es fan espessir a últimes hores d'ahir, ja es va aguantar, alguns ruixats cap al nord. I avui dilluns, en un moment, comença el dia amb sol, amb tranquil·litat, però, insistim, hi ha aire fred en alçada, a partir de mig matí, migdia, veurem que creixen nuvolades amb facilitat, zones de Tarragona, prelitoral sobretot, prelitoral, no? Zona de Montserrat, prelitoral de Barcelona, Girona, del Montseny, perdonin, els Vallesos, bé, tot aquest sector, veuran que a partir de migdia creixen nuvolades amb facilitat i poc després del migdia doncs, ja comencen a descarregar algun ruixat o alguna tempesta. Situació de ruixats estacionaris. Això vol dir que poc moviment tenen i allà on quedin estacionaris poden deixar doncs, bastants alitros. Per tant, tot el que és la zona de la costa central, de forma local, tant en zones litorals com prelitorals de l'àrea de Barcelona, a partir del migdia i primers hores de la tarda poden descarregar alguns ruixats o alguna tempesta. Independentment d'aquesta zona inestable cap a Girona, zones del nord-est, doncs també a la tarda ruixats, algunes tempestes que avançada la tarda i el vespre podran avançar ja fosc cap a la Costa Brava, entre el Baix Empordà, Costa de la Selva i potser l'Alt Maresme. Ja veurem per on acaben sortint aquests ruixats del nord-est, potser el tall el posem entre Blanes, Lloret, Tossa, però bé, ja saben que pot variar quilòmetres amunt, quilòmetres avall. Per tant, tarda, vespre, mirant cap al nord, amb els ruixats i les tronades, que hi haurà cap a Girona, a veure cap on avancen, avançaran cap a la costa, localment xàfecs intensos i alguna calamarsada, i en hores del migdia, i en hores de les primeres hores de la tarda, pendents de la zona del Montnegre, Montseny, perquè aquí també estaran descarregant ruixats i algunes tronades i poden avançar doncs, cap al Maresme, fins i tot zones litorals. Situació, res de ruixats generals, però de forma local doncs, descarregaran aquests ruixats localment intensos. Tot plegat amb temperatures agradables, voltant als 20 graus i amb vents fluixos. Entrarà una mica de brisa de sud, una mica reforçadeta a les hores de la tarda, però bé, sense estridències. Demà som dimarts i l'aire fred se'n retira cap a Itàlia. Mica en mica se va retirar, però encara queden restes d'aire fred, no tant com avui, però encara tindrem valors força baixets i a les tardes doncs, podran créixer nuvolades i donar algun ruixat, sobretot Pirineu Oriental, Osona, la Garrotxa, Ripollès, en aquest sector doncs, a la tarda podia descarregar algun petit ruixat. Però res a veure amb la inestabilitat d'avui. Demà més sol, potser alguns núvols prims, en el conjunt de Catalunya, i temperatura doncs, sense gaires canvis o amb tendència a l'alça. Vents fluixos, la mar estarà tranquil·la, lleugereta mar de fons al bot de l'aigua. I dimecres, dijous, divendres, ja han vist els noticiaris, temperatures cap amunt, unes masses càlides, d'origen subtropical, doncs volen guanyar terreny, volen acabar imposant-se a la península Ibèrica i gran part de l'Europa Occidental, i això farà doncs, que el temps cada cop sigui més estable, el sol cada cop llueixi més, els núvols més cars de veure, i amb aquesta insolació que fa ja últims de maig, les temperatures aniran decididament tirant cap amunt. Valors molt elevats ja cap a zones interiors, i aquí a la costa, doncs mirin, estarem amb les brises, el mar està fred, doncs, si no hi ha vents terrals i baixes humitats, doncs, encara podem estar bastant contingudes. Però a la que ens allunyem de la façana marítima, doncs, temperatures decididament cada cap amunt, i farà calor doncs, a finals de setmana, ens queixarem de calor a moltes zones de Catalunya, ja no parlem de l'interior peninsular, perquè hem vist que els valors dispararan a valors més propis a l'estiu que no pas del mes de maig. Ja veuen que anem d'un extrem a l'altre. I només això és tot. Olga, ho deixem aquí i demà farem el resum de què ha donat de si aquesta tarda que es presenta moguda en algunes comarques, ruixats, tempestes, salatges, poden ser espectaculars i pendents allà on descarregaran a veure els litres que recullen i aquí al Maresme també pendents perquè si no ens afecten els tinguem molt a prop. Per tant, haurem d'anar veient a veure per on es belluguen i amb ruixats que estàtics, que tenen poc moviment, poden quedar bastant parats i allà on descarreguin doncs, poden deixar força litres. És tot.
1: Perfecte, Jordi. Molt bé, Jordi, doncs ens quedem amb aquesta previsió demà, molt més a partir de 8:45 del matí. Que vagi bé, gràcies, molt bon dia.
3: Molt bon dia, fins demà.

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda posa en marxa a partir d'avui aquest nou cicle d'entrevistes amb els portaveus dels grups polítics municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Pineda. Ho fem coincidint amb l'inici de, podríem dir, el compte enrere per les eleccions municipals de 2027. Un calendari, doncs, que ja tenim a punt, i avui comencem amb Marcos Ortega, de Pineda en Comú, a qui ja podem saludar en directe a Ràdio Pineda. Marcos, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Un any per les municipals, sembla impossible, però ja n'han passat tres, no?
2: Ja n'han passat tres, eh? Al final la vida passa molt ràpid, no som conscients, però va a una velocitat i ja estem a les portes. Ja queda un any, l'estiu el tenim aquí, a l'estiu hi ha moltes activitats i ja ràpid comencem nou curs i ja les tenim aquí. Això passa rapidíssim.
1: Sí, la sensació és aquesta, no? Que moltes vegades a l'estiu hi ha com una aturada perquè la gent bueno, està per a altres coses, però a la que arribi la tardor faltarà molt poquet. I això vol dir, doncs, tenir ja la maquinària a punt, no? Marcos, res, només un apunt, perquè no ens hi volem entretenir. Ahir van haver-hi eleccions a Andalusia, no sé si això marca un perfil a nivell general, també pel que pugui passar a les municipals, no dic en el cas concret de Pineda, però sí en general. Com veieu, quina lectura feu d'una mica el que està passant a Andalusia i també altres llocs?
2: Bueno, a nivell de cada elecció és diferent, però aquí el que s'està veient, doncs, és que hi ha un... En moltes eleccions, doncs, el Partit Popular, doncs, està guanyant, però no té aquesta majoria i necessita a Vox, a una ultradreta, una extrema dreta, que realment el que pot provocar és molts retrocessos. I això, doncs, fa por perquè hem avançat en molts temes socials, amb drets, amb l'educació pública, la sanitat pública, els drets individuals, el tema de la igualtat de gènere, el tema del canvi climàtic i de les polítiques verdes, i veiem, doncs, que PP necessita, no?, doncs, un partit, que és Vox, que és totalment negacionista i va en contra, doncs, de molts avenços socials i molts drets, i això, doncs, fa una mica de por. I això és el que estem veient, el que està succeint a moltes comunitats. Per sort, no per sort, perquè a Catalunya, doncs, aquesta línia no està succeint, perquè hi ha altres, per sort, dic, hi ha altres forces polítiques, doncs, que poden superar, doncs, aquestes dinàmiques, no? Llavors, a Catalunya i altres comunitats, o al País Basc també, doncs, aquests partits, doncs, no tenen tanta força, i això, doncs, també ens dona una mica de, diguéssim, de veure un horitzó més positiu.
1: De fet, a Catalunya, sense anar més lluny, doncs, governa en aquest cas el PSC, i presumiblement hi haurà pressupostos, ja com aquell que diu aquesta setmana, amb els vots justament dels comuns i també d'Esquerra Republicana,
2: i això fa, doncs, que les polítiques, doncs, siguin més progressistes, més socials, i això, doncs, és el camí i a les idees que nosaltres treballem, perquè al final el que volem, doncs, és que fer polítiques

0: falta projecte. I això doncs, es pot veure clarament doncs, quan parles amb les persones, amb les entitats, amb el comerç, no? No sabem ben bé cap a on anem, no? Veiem una Pineda molt, molt aturada i que falten projectes. Estem parlant, doncs, polítiques de, per exemple, d'habitatge, no? Demà doncs, hi ha una trobada sobre el Pla Local d'Habitatge que encara no el tenim. Quan nosaltres, i jo mateix, vaig presentar una moció fa més de 10 anys, que es va aprovar, per cert, per crear el Pla Local d'Habitatge i fer polítiques en habitatge. I encara, 10 anys després, quan ara encara tenim molts més problemes en habitatge, encara no tenim aquest pla. Per tant, veiem què ha passat durant aquest temps, perquè no avança, perquè no hi ha polítiques, en aquest cas, d'habitatge. Vam perdre l'oportunitat de regular en aquella època, ara ja no, perquè ja ho fa la Generalitat, de regular els pisos turístics, de negociar amb els bancs, de què passa amb els pisos de protecció social, que hi ha 33, que són pocs, però encara doncs, no s'estan construint. La borsa d'habitatge, que encara no acaba de despegar. No tenim ni 40 habitatges a la borsa d'habitatge quan Calella, al municipi del costat, té 180. No? Quines coses estem fent malament? No tenim eines, no tenim un pla. En aquest aspecte, Pineda doncs, està aturada. Igual amb l'espai públic. Veiem que no hi ha un projecte d'arreglar a nivell doncs, tot el tema de l'asfaltat, tot el tema de les voreres. Veiem que quan queda un any per les eleccions doncs, s'agafa un milió d'euros, un milió i mig, o es demana, com ha demandat anterior, un crèdit, i es treuen màquines d'asfaltat al carrer, però al final això no és una planificació, això és propaganda, perquè queda poc per les eleccions i s'ha d'explicar i dir a la gent doncs, que estem fent coses, però tenim un espai públic molt envellit, perquè durant molts anys hi ha hagut, que això sempre ho valorem, una falta d'inversió en l'espai públic, i per tant doncs, tenim un municipi envellit. I després, quan ho fem, doncs, ho fem ràpid, sense programació, sense planificació, i després ens gastem uns diners que realment no els hi podem treure al màxim rendiment, perquè quan les coses les fem ràpid, doncs fem un asfaltat d'un cost i d'una qualitat més justa, ho fem tot molt més ràpid, llavors dura menys. També tot el tema de les canalitzacions d'aigua, que no s'acaben de fer bé, llavors queda l'aigua embassada i això també genera altres problemes. Per tant, falta aquesta planificació a llarg termini de doncs crear un bon espai públic, perquè també és un reclam de la ciutadania, doncs que molta gent es cau perquè hi ha voreres doncs, que les rajoles estan trencades, quan vas amb el cotxe, quan vas amb bici, quan vas amb patinet per l'asfaltat, doncs també veus doncs, que els amortiguadors dels cotxes cada cop, doncs, ostres, ho ressent, o quan vas amb bici, que jo vaig bastant amb bici, doncs també és un perill. Per tant, necessitem un impuls, i això també és un repte important amb tot el tema de l'espai públic i de la modernització, i després de tenir aquest concepte, quan jo parlo de planificació a llarg termini, amb els nous reptes, amb un espai més accessible, més amable, més verd, es pot planificar per fer unes voreres més amples, per plantar arbres, per fer un espai més amable. No? També altres municipis, que això també a Europa ens ho demana, de tenir una zona peatonal on la gent doncs, pugui passejar, pugui estar amb el comerç. Sí que tenim Doctor Bartomeu, però el que vol també Europa i altres municipis com Malgrat, Santa Susana i també Calella, parlo sempre de municipis del costat perquè també hem de ser pròxims, no? Doncs tenen unes plataformes àmplies de zona peatonable, no? Pineda, doncs, també tenim aquest dèficit, no? Per tant, falta una bona planificació i una aposta per aquest espai públic, pensant sempre en clau mediambiental, accessible, amable i verd.
1: Clar, de projectes si sempre n'hi ha. Vostès apostaven sempre per allò de fer una aposta decidida per l'habitatge amb una fórmula, no?, que era buscar habitatge doncs, que fos, per dir-ho així, compartit, no? Compartit en el sentit d'optimitzar recursos, fins i tot des de l'àmbit energètic, no? Uh-huh. Han parlat molt d'aquesta qüestió. Ara, on sentim a parlar en alguns mitjans,

0: Però vaja, estem a les beceroles de tot això, no? O fins i tot d'aplicar l'energia verda als edificis municipals, no sé si això...
1: Sí, això també és una de les apostes, i veiem doncs, que també Pineda doncs, està aturat i falten aquests projectes, que això també són idees i propostes que havíem fet doncs, des de fa molt de temps. És, primer de tot, doncs, en tots els edificis municipals, que tenim molts, doncs, posar plaques solars i a partir d'aquí doncs, no dependre enèrgicament de les companyies, sinó crear la teva pròpia energia. I això té dues coses importants. Primer de tot, generes energia verda, per tant, lluites contra el canvi climàtic i fas una protecció del medi ambient, i després, una de les coses importants és l'estalvi econòmic que pots aconseguir amb tu tenir les teves plaques solars. I amb aquest estalvi, pots, pots després destinar-ho doncs, a crear més serveis, a crear més inversions... Per tant, aquest estalvi després pot repercutir en beneficis de la població. Ho pots fer amb edificis municipals, però després també pots crear, no, que nosaltres li diem una comunitat energètica local, doncs amb altres edificis privats, amb el polígon industrial, i crear doncs, una energia que, primer, doncs, satisfé les teves pròpies necessitats, i l'excedent d'aquesta energia la pots destinar a les famílies vulnerables, que això doncs, són uns reptes que al final doncs, tots els municipis ho faran, que ho estan fent, perquè Barcelona existeix. A Calella estan començant a fer-ho, a Malgrat, a Premià, que tenen Premi Energia, o sigui, estem veient que altres municipis tenen aquestes apostes futures, i que Pineda encara falta alguna cosa moderna, no?
0: Revulsiva, no?
1: Revulsiva, no? Sí.
0: Vostè parlava, abans parlava de transport, de mobilitat, a Pineda, per la seva idiosincràsia de carrers, fins i tot, no? Estava pensant... parlava de plataformes úniques, no? per afavorir, entenem, el vianant o la bicicleta, en el cas que es pugui,
1: sí, sí.
0: No? Clar, no podem crear que els mateixos carrers siguin en si mateix ja carril bici, o sigui, sense haver de fer una gran obra, convertir-los en... Només canviant la nomenclatura, només canviant la imatge de... No? Es pot convertir en carril bici qualsevol dels carrers que tenim, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sense fer grans inversions. Ho dic perquè això donaria un missatge de que apostem per això.
1: Clar, clar, que és una mica, doncs, també...
0: Ho dic perquè vostès alguna vegada han defensat aquesta qüestió, no? Sobretot en relació amb la mobilitat.
1: Sí, que de fet tenim un pla de mobilitat que hi ha una bona xarxa, o sigui, l'estudi està fet, hi ha una bona xarxa de carrils bici, però al final també tenim aquesta sensació que tots acaben estudis, no? Li demanes un projecte sobre gestió de residus, sobre la gestió de l'aigua, ara sobre l'habitatge. Sí, fem estudis. Fem estudis, i està molt bé, perquè també tenim un pla de mobilitat que nosaltres defensem i que està bé, i que també hi ha una bona xarxa de carrils bici, però només es va fer el carrer Església, que tampoc veiem que sigui un eix principal, però bueno, que està bé, eh? Però veiem que les altres fases, perquè hi ha tres, que les altres fases doncs ha saturat, i tot s'acaba en estudis, no?
0: Deixem, si vol, comentar alguna cosa més de la revisió d'aquest mandat, o també aportar alguna qüestió del seu partit, perquè després vull tenir uns minuts per parlar de com preparen aquest any que queda.
1: Molt bé. Una de les coses també que veiem que està aturat, que no avança, és tot el tema de la gestió municipal administrativa, amb el tema de la gestió d'instàncies, que tenim moltes queixes que quan el ciutadà presenta una instància, no hi ha resposta. Tot el tema dels permisos d'obres, de llicències, que va molt lent, i molts inversors doncs no aposten per Pineda perquè és molt, molt feixuc, no?, el fer tràmits. També una de les apostes el dia següent de les eleccions municipals va ser diverses oficines, no? Estava l'oficina de barris, que això generava una proximitat amb el ciutadà, generant també amb el tema de les instàncies, de les preocupacions, i veiem doncs, que la primera proposta d'aquest govern, que era aquesta proximitat en fer oficines de barri per aproximar l'Ajuntament, l'administració amb la ciutadania, doncs tampoc s'ha materialitzat. També una de les apostes és aquesta oficina de tràmits, de llicències, de permisos, que també va molt lent. També va ser la seva primera proposta i encara ho anem arrossegant, no? Per tant, aquesta fluïdesa, dinamisme, flexibilitat, no sé com dir-ho, falta, no? Veiem una administració molt, molt lenta, i això al final fa que molta gent doncs, quedi desesperat, que no aposti per Pineda, que no vulgui invertir... Mm-hmm. Bé, és un dels reptes, crec que també hauríem de fer un estudi per veure de quina manera doncs, podem fer una administració molt més àgil, dinàmica, facilitadora, més pròxima, i que el ciutadà doncs, vegi que té resposta, no? Que això també crec que és molt important.
0: Sobretot en urbanisme, no? Que és on potser sí. Això s'està notant més, inclús ens arriba inclús a la ràdio, sense ser administració, uh-huh. Ens arriben alguns inputs en aquest sentit, no?
1: Sí, de gent que vol construir, gent que vol obrir un negoci, gent que vol fer alguna activitat, i que és complicat, és lent, i això ho arrosseguem des de fa molts anys, perquè dius, ostres, és un problema actual, anem a solucionar-ho, però al final quan ja portes més de 15 anys, no? Jo tinc una anècdota de que quan jo vaig començar a ser regidor, ja fa 15 anys, passa tot molt ràpid, no? Doncs jo tinc un amic que és arquitecte i estava fent un edifici privat, però era un equipament important, i em va trucar i em va dir, ostres, què passa amb Pineda? I dic, com que passa amb Pineda? Ostres, que mira que jo treballo en molts ajuntaments, perquè treballo en una empresa, sóc arquitecte, i és un company de partit, no? D'un altre municipi. I em diu, ostres, però Pineda és el lloc on tinc més dificultats. Estic fent un equipament important i em porten bojos. I això fa 15 anys. No hem tingut aquests anys per millorar aquesta agilitat?
0: Bé, Marcos Ortega, estem a un any de les eleccions, no sé si ja estan preparant programa electoral, equip, i si es postula com a cap de llista, o quin ha de ser, diguem-ne, el mecanisme perquè en un any ho tinguin tot a punt, perquè hi ha uns marges, alguns d'ells, com aquest que dius, no? Ens aproximarem bastant a la data de les eleccions de l'any que ve, que són el 23 de maig, uh-huh. Però molt abans s'ha hagut de fer molta feina, no?
1: Sí.
0: O ho estan fent ja? Tenen
1: sí,
0: això
1: sí, sí.
0: A punt?
1: De fet, doncs, ara no sé si ho heu rebut, però vam fer una bustiada del Revancem Pineda, el butlletí municipal també. És unes enquestes que estem fent a molta població i a partir d'aquí doncs, rebem doncs, molta informació. Per tant, el que ara estem fent doncs és rebent doncs, tota aquesta preocupació, totes aquestes necessitats, totes aquestes idees, projectes, el que pensa la gent doncs, de Pineda, i estem fent doncs, aquest petit estudi, aquest diagnòstic, per a partir de veure les necessitats, perquè ho volem fer d'una manera compartida, participativa, doncs a partir d'aquí doncs, també començarem a dissenyar el nostre programa electoral. També doncs, amb el tema de l'equip doncs, també estem parlant amb gent, ja tenim un esquema i bé, estem ja treballant per tot el tema de l'equip i el candidat, doncs, a veure, doncs, jo ja porto bastant de temps, tinc una certa experiència i el meu equip doncs, encara aposta per mi i bé, jo encara doncs, també tinc aquestes energies, aquesta il·lusió, aquests reptes no, de treballar pel meu poble, per la meva gent, i jo encara doncs, tinc aquesta força i aquesta il·lusió. I sí, jo de moment doncs, em postulo per ser candidat, tot i que també, doncs, com tots els partits, tenim les nostres normatives, s'ha de fer doncs, tot el tema de primàries, si alguna altra persona doncs, es pot postular doncs, democràticament, doncs, també té aquest dret, però bé, encara hem de fer aquest procés, que ja ens han enviat al nostre partit, a falta d'un any, ja ens han enviat doncs el reglament, i llavors l'hem de complir. Aquest reglament, doncs, d'uns calendaris i de... Mm-hmm. Però bé, doncs jo també em presentaré, em vull presentar al meu equip, i de moment, doncs, amb les converses que tinc amb la meva gent, amb l'entorn, amb la gent que està afiliada, doncs ho veuen en aquest sentit, doncs, tot molt clar.
0: Clar, això passa com les bones entitats, no? Per dir-ho així, que hi pot haver gent que s'assuma al carro, que vol ser-hi, que vol participar, però ser cap de llista és una cosa ben diferent, no?
1: És ben diferent.
0: Perquè al final... implica tot, estirar el carro, reunir
1: poses
0: la gent,
1: la cara,
0: convocar,
1: sí,
0: quedar, treballar,
1: sí.
0: Pensar, ser la cara pública, no?
1: Sí, això doncs costa, cada cop més, cada cop més costa, perquè el que estàvem parlant abans, no?, de que també costa fer llistes, perquè bé, la política malauradament doncs està desprestigiada, i al final es necessita la política, perquè la política hem de gestionar amb els nostres impostos, hem de gestionar doncs, en aquest cas l'administració local, però després també l'autonòmica, l'Estat, Europa, en fi, la política és necessària, no? Necessitem d'aquesta política perquè al final doncs, és que el poble doncs, pugui participar, escull els seus representants i a partir d'aquí doncs, pot fiscalitzar i valorar la seva gestió, no? I per tant doncs, jo crec firmament en la política, però avui dia doncs, està una mica desprestigiada i des dels municipis al final també la gent a nivell de proximitat penso que també ho valora diferent, no? Perquè la gent et coneix, la gent sap el que tu treballes, el que al final també renuncies a moltes coses, perquè la gent, sí, la política, però també hi ha un cos personal, un cos familiar, o sigui, moltes vegades estàs lligat una responsabilitat i 100% tampoc pots ser lliure, perquè no pots dir, doncs mira, marxo un viatge un mes a Japó, no? A Xina. Sí. O sigui, clar, tens una responsabilitat i has d'estar pròxim a la teva responsabilitat, no?
0: I vostè és una persona coneguda, perquè fa molts anys que és regidor, sí. És molt, molt conegut, també inclús anava a dir per la seva feina, no?, que és una feina molt, molt visible, d'altra banda, no?, i a més a Pineda. Clar, ha estat un any o un mandat, per dir-ho així, particular en el cas de Pineda, en què es presenta un candidat en sí. aquest cas del partit guanyador, que va ser el PSC,
1: sí, sí.
0: Que al cap de molt poc temps, al cap d'un any mal comptat, si no m'equivoco, no?, hi ha un canvi a l'alcaldia,
1: I també un petit canvi de govern.
0: I un petit canvi de govern. Perquè... li anava a preguntar com vostè ho ha viscut i si s'hi ha adaptat bé, si ha tingut bona entesa amb tothom, no només amb qui governa, sinó amb la resta d'oposició, per dir-ho així.
1: Bé, nosaltres, a nivell general, i també jo crec que tots els partits, tenim una relació dintre de les diferències, perquè cadascú té un projecte, cadascú té defen un model... Però jo valoro personalment que totes les forces polítiques tenim cert respecte i tenim unes línies vermelles que cadascú doncs, pot debatre, pot defensar, però tant l'oposició com l'equip de govern doncs, la relació és correcta. I clar, que ens agradaria doncs, que moltes d'aquestes propostes, moltes d'aquestes idees doncs, et podien fer més de cas. Sí, però bueno, final tenen majoria i també poden fer el que vulguin. No?
0: Perquè vostè li van proposar en algun moment entrar a govern, no li dic si li proposaran les properes eleccions perquè no sabem res, però li van proposar en algun moment, o sigui, o es va sentir una mica convidat quan una persona guanya unes eleccions, el primer que fa és parlar amb tothom, no?
1: Sí.
0: Es va sentir convidat o no?
1: Bueno,
0: perquè ho dic perquè això aquest, es va dir, no?
1: Sí, en aquest mandat, doncs, quan l'alcalde, bueno, el PSC i van tenir majoria absoluta, però després al cap d'un temps, doncs, bueno, vam tenir algunes reunions i sí que és cert que en van proposar doncs, d'entrar en govern, a partir d'aquí doncs, vam començar bé, a plantejar-ho amb el meu equip, el meu partit, i bé, en aquest temps, en aquesta, que encara no es va decidir, però després també doncs, ens van comunicar que també entraria el Partit Popular, no? Llavors, clar, a partir d'aquí doncs, vam veure que això no podia ser, perquè al final eren com projectes diferents, no? Llavors, en el moment doncs, que també ens van comentar que entraria el Partit Popular al govern, doncs ja nosaltres vam dir que no.
0: Que va entrar al cap de poc temps, per dir-ho així, no?
1: Sí, jo crec que en aquell, tampoc sé com va ser les altres negociacions, però en aquell moment doncs, estaríem parlant en diversos partits i llavors...
0: Bé, una idea d'una concentració nacional, no? En clau local, lògicament.
1: Sí, ens ho van proposar, estàvem bueno, plantejant doncs, el partit a nivell nacional, perquè clar, teníem majoria absoluta i tampoc ho teníem massa clar, però bueno, també podia ser una manera de fer coses. Bueno, ens estaven així plantejant, però en el moment doncs, que també ens van dir que el Partit Popular entraria sí o sí, doncs ja vam dir que no, perquè això no tindria sentit.
0: Que d'altra banda, quan el Partit Popular... Això li preguntarem al Partit Popular quan vingui, quan va sortir el regidor, en aquest cas Diego Sánchez, no hi ha hagut no hi ha hagut,
1: no hi ha hagut continuïtat.
0: No hi ha hagut continuïtat d'aquest pacte, però bé, això és una cosa que li preguntarem a ell, no? Sí. I per tant, entenc jo que vosaltres ja no us vau plantejar entrar a les acaballes de del mandat, no? Això ja no es fa.
1: Ara menys.
0: I la valoració haurà estat positiva, per tant, de no haver entrat, perquè això li facilita tenir un perfil més propi, no?
1: Això també, A vegades a l'estat també, doncs, a l'oposició, doncs et fa que tu puguis tenir, doncs, els teus plantejaments, les teves idees, el teu projecte, i com tu dius, doncs, aquest perfil propi, que això també, doncs, es pot reforçar, i és una manera que el que volem, doncs, a partir d'allà, perquè com s'ha comentat, doncs, queda molt poc, doncs, aquest perfil propi, doncs, posar-li una altaveu i que aquesta veu, doncs, es faci sentir a tota Pineda i que vegi, doncs, que el nostre projecte mereix la pena, perquè al final, doncs, tenim algunes deficiències i pensem, doncs, que la nostra veu, la nostra força, doncs, és positiva per fer avançar Pineda.
0: Què farà aquest estiu? Ho dic perquè, no sé, li anava a preguntar perquè aquesta setmana ja ha de començar a fer calor, i per tant a l'estiu ja el començarem a notar, no? Farà alguna cosa aquest estiu abans de tenir la feinada a partir de la tardor o no?
1: Primer gaudir de Pineda, perquè tenim molta sort de viure en un municipi on tenim al costat la platja, on tenim també al costat, doncs, la muntanya, que també, doncs, a l'estiu hi ha moments que també pots respirar aire pur, i després totes les activitats que fan els barris, tota la relació que pots tenir amb tots els veïns. Per tant, primer de tot és gaudir de Pineda, perquè val la pena, doncs, passar els estius a Pineda. Tenim aquest privilegi i aquesta sort, no? I després, bueno, també coincidint amb aquesta relació amb els barris que fan les seves festes, doncs també és un bon moment per parlar amb la ciutadania, per veure, doncs, quines idees tenen, uns intercanvis, no, d'idees, de projectes, i també és un bon moment, doncs, per començar, doncs, aquest inici, no, d'any electoral, no? Perquè tindrem ocasió de veure i de relacionar-nos amb moltes entitats i amb moltes persones.
0: Serà el Repensem Pineda, que mantindran. Potser hi haurà un logo diferent, bueno, això ja ho veurem, però és un logo que hem mantingut aquest darrer temps.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, fins a l'últim trimestre del 2026, perquè ja a partir del 27 ja serà com més el programa, les idees, no? Però ara estem, doncs, en aquesta recopilació, doncs, d'aquestes idees, preocupacions que té, doncs, la ciutadania.
0: Molt bé, doncs, Marcos, no sé, que hem tingut aquests minuts per parlar de política. Sabem que hi ha moltes coses que ens queden segurament aquí, però bé, hem tocat una mica així per sobre, per dir-ho així, tindrem temps de parlar-ne, perquè no trigarem gaire a tornar-lo a convidar, eh? Ho dic perquè volem...
1: Aquí ja estem encantats.
0: Sí, volem encetar, doncs, aquesta vegada aquestes entrevistes han vingut... Les hem volgut fer coincidir amb l'efemèride de que d'aquí un any hi ha eleccions, per tant hem trigat una mica a convidar-vos, però ben aviat us tornarem a convidar per fer una nova tongada d'entrevistes.
1: Doncs aquí estarem.
0: Per tant, durant l'estiu el tornarem a convidar.
1: Molt bé, molt bé.
0: D'aquesta, en plena calor, No sabem si allò que en diuen canícula, els homes del temps o què, però vaja...
1: Podem fer-ho a la platja, sota d'un parasol.
0: Doncs mira, aquí tenim una terrassa que molta gent ens ho diu.
1: Ah, sí, també, una terrasseta amb una...
0: Diu, no l'aprofiteu, dic, ostres, seria bonic, però també és veritat que no ho fem. Marcos Ortega, gràcies i molt bon dia.
1: Molt bon dia a tots i totes.
0: Demà continuarà aquest cicle d'entrevistes. Com sabeu, demà serà el torn del Partit Popular. Entrevistarem en directe a Gustavo Ollero quan faltin 20 minuts per les 9 del matí.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

0: Són les 10. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha tapiat d'ofici l'edifici de la Guingueta abandonada a la platja de Poblenou, que està declarada en ruïna. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han desallotjat les dues persones que eren a dins d'aquest immoble. La brigada municipal, mentrestant, ha tapiat porta i finestres de forma preventiva. L'Ajuntament de Pineda, per tant, ha procedit a tapiar d'ofici.

Marcos Ortega de Pineda en Comú es postula per ser el candidat a les properes eleccions, així ho ha dit en una entrevista a Ràdio Pineda. Ha parlat de configurar la llista i també el programa electoral i ha dit que ell vol aportar il·lusió i també feina dins el seu equip. En aquesta entrevista ha parlat també del que considera com a manca d'inversió i de planificació a l'espai públic. Així ho ha explicat Marcos Ortega, portaveu de Pineda en Comú, al cicle d'entrevistes de Ràdio Pineda que avui ha començat. Un cicle amb els portaveus dels grups amb representació a l'Ajuntament de Pineda. Els pescadors catalans demanen a la Unió Europea que adapti la normativa a la realitat de la pesca litoral. Les cinc regions pesqueres de la Mediterrània reclamen a la Unió Europea una reforma de la política pesquera. Diuen que no respon a les característiques de la Mediterrània, que imposa obligacions desproporcionades, especialment a la flota artesanal, sovint, diu, equiparada a la industrial. Pineda acollirà per primera vegada el Pine of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència a les cafeteries. L'objectiu, apropar la ciència i fer-la més entenedora. La cita de Pineda serà demà dimarts a les 7 de la tarda al Cafè La Habana, situat al carrer Moragues i Barret, número 57. Comptarà amb la participació d'investigadors que compartiran coneixements en un ambient ben informal. L'hereu de Pineda, Adrià Guerrero, és el segon fadrí del Maresme. Ha estat escollit en el certamen comarcal que s'ha celebrat a Vilassar de Mar. I també destaquem que Imma Márquez i Emma Belmonte es proclamen campiona i sotscampiona del Campionat d'Europa de Karate Kyoshinkin. Han signat una gran actuació en aquest Campionat d'Europa de Karate celebrat el cap de setmana a Bulgària. El temps no acaba de fer net amb el pas de les hores. Poden augmentar la inestabilitat amb ruixats que poden avançar cap a la costa a la tarda i vespre, però no seran generals. Demà dimarts mantindrem el temps variable. Això sí, més estones de sol, temperatures sense canvis. Això, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Aquí seguim amb energia positiva compartint el matí d'avui dilluns, 18 de maig, des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Un dia més, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. I si tot just acabes d'incorporar, sigues molt benvingut i molt benvinguda. Recuperàvem aquest èxit dels 90 de Gala és el com in Somalai.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Tornem de nou al so de l'actualitat. És la última d'Álvaro Soler, Lo que pasó, pasó. També a punt, Hugo, Jess Glynn, Lax Embusto i molts més.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.

0: Demà es farà una jornada participativa del Pla Local d'Habitatge amb l'objectiu de compartir línies d'actuació i recollir aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Pineda ha organitzat aquesta sessió per parlar d'objectius, estratègies i propostes relacionades amb les polítiques d'habitatge del municipi. La trobada és oberta a tothom i es farà dimarts a les 5 de la tarda a Can Comas. L'objectiu de la jornada és escoltar la ciutadania i incorporar les seves aportacions en el desenvolupament del Pla Local d'Habitatge. El Centre Innova de Pineda continua apostant per fomentar la connexió entre el teixit empresarial local amb una nova sessió de networking l'hora del cafè. És una iniciativa que combina la trobada professional i la formació pràctica, una proposta que ofereix un espai pensat per compartir experiències, generar contactes i impulsar projectes entre persones emprenedores i empresàries. Les trobades tenen lloc cada dimecres a partir de les 3 de la tarda. En aquesta ocasió, la sessió d'aquesta setmana incorpora una píndola formativa titulada Comunicació no verbal, que serà impartida per Enric Ejío, especialista en oratòria i comunicació. L'objectiu és dotar els participants d'eines per millorar la seva capacitat d'interacció i negociació en l'àmbit professional. Aquestes trobades de networking l'hora del cafè tenen lloc cada dimecres de 3 de la tarda a 4:45 al Centre Innova de Pineda i estan dinamitzades per la consultora i empresària Marta Hernández Jodar. Aquesta acció s'emmarca dins el projecte Treball als Barris i compta amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les pinedenques Imma Márquez i Emma Belmonte han fet una gran actuació al 39è Campionat d'Europa de Karate, celebrat aquest cap de setmana a Varna, Bulgària. Imma Márquez s'ha proclamat campiona d'Europa, mentre que Belmonte ha aconseguit la segona posició, confirmant el gran nivell del karate local. Comencem setmana aquest dilluns amb una nova glopada d'aire fred. Ens porta temperatures força baixes per l'època de l'any. Ambient molt agradable al voltant dels 20 graus. Demà dimarts mantindrem temps variable amb estones de sol i temperatures sense canvis.
1: Gràcies, Maria Josep. Seguim amb els Offenbach.

comencem amb Flaire al bon temps. Arriben ja cançons que es poden convertir en èxit aquest proper estiu. Aquí tens Carlos Vives, Te dedico. Bona manera per seguir compartint amb tu bona música avui dilluns. Què tal, com ho portes, com va l'inici de setmana? Que sempre els dilluns costen, des de la ràdio intentem posar-t'ho, doncs això, millor, molt bé, a més fa solet. I, per tant, el dia també acompanya amb cançons com aquesta.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona

0: Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Ràdio Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

0: Són les 12. Notícies.
1: Marcos Ortega ha anunciat avui a Ràdio Pineda que es postula per ser de nou el candidat a Pineda en Comú a les eleccions de 2027. En aquesta entrevista ha dit també que té la força que cal i l'energia per encapçalar el partit. També diu que l'animen a liderar l'equip. Recordem que Ràdio Pineda ha encetat avui el cicle d'entrevistes. Escoltem a Marcos Ortega.
2: Ja estem parlant amb gent, ja tenim un esquema i bé, estem ja treballant per tot el tema de l'equip. I el candidat, doncs, jo ja porto bastant de temps, tinc una certa experiència i el meu equip doncs encara aposta per mi i bé, jo encara doncs també tinc aquestes energies, aquesta il·lusió, aquests reptes, no, de treballar pel meu poble, per la meva gent, i jo encara doncs tinc aquesta força i aquesta il·lusió. I sí, jo de moment doncs em postulo per ser candidat, tot i que també doncs, com tots els partits, tenim les nostres normatives, s'ha de fer doncs tot el tema de primàries, i alguna altra persona doncs es pot postular doncs democràticament, doncs també té aquest dret.
1: Marcos Ortega ha analitzat l'estat actual de Pineda, s'ha mostrat crític amb la gestió de l'equip de govern del PSC, ha parlat, per exemple, de la manca del pla local d'habitatge, o també ha parlat de les actuacions que diu que es fan de forma precipitada, sense visió a llarg termini. També ha explicat que els comuns es troben en un projecte anomenat Repensem Pineda, un procés d'escolta activa amb els ciutadans i les entitats locals. L'entrevista sencera la podeu recuperar avui a radiopineda.cat. Recordem, demà serà el torn de Gustavo Ollero, del Partit Popular. L'entrevista s'emet en directe quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. Altres qüestions, el networking del Centre Innova impulsa negocis i connexions a Pineda, una iniciativa que combina trobada professional però també formació pràctica. Recordem, es farà aquest dimecres al Centre Innova i és obert a tothom. Els pescadors catalans demanen a la Unió Europea que adapti la normativa a la realitat de la pesca al litoral. Diuen que els imposen obligacions que són desproporcionades, especialment pel que fa a la flota artesanal, sovint equiparada a la industrial. I l'hereu de Pineda, Adrià Guerrero, és el segon fadrí del Maresme. Ha estat escollit a la trobada comarcal que s'ha fet a Vilassar de Mar. Mentrestant, les pinedenques Imma Márquez i Emma Belmonte han signat una gran actuació al Campionat d'Europa de Karate Kyokushin, celebrat el cap de setmana a Bulgària. Una vegada més, Imma Márquez és campiona d'Europa. Avui ens afecta una altra glopada d'aire fred que amb el pas de les hores pot fer augmentar una mica més la inestabilitat, amb algunes pluges que poden repetir-se però no seran generals. Demà dimarts, temps estable. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

estem massa acostumats a sentir a cantar Bruno Mars amb aquesta tessitura, però déu-n'hi-do. Lo arriesgo todo. Així comencem aquest nou bloc de música, pugem una miqueta més al ritme, en

0: toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Marcos Ortega ha anunciat avui a Ràdio Pineda que es postula per ser de nou el candidat de Pineda en Comú a les eleccions municipals de l'any que ve. Ha dit que té la força que cal i l'energia per encapçalar el partit. Ràdio Pineda ha encetat aquesta setmana el nou cicle d'entrevistes als portaveus de grups municipals amb representació a l'Ajuntament. Ho fa coincidint amb el compte enrere d'un any per les eleccions municipals de 2027. El regidor de Pineda en Comú diu que dissenyen el programa electoral, tenen la gent i també l'esquema del programa, i l'equip aposta per ell per ser el cap de llista a les eleccions municipals de l'any que ve.
2: Ja estem parlant amb gent, ja tenim un esquema i bé, estem ja treballant per tot el tema de l'equip i el candidat, doncs, jo ja porto bastant de temps, tinc una certa experiència i el meu equip doncs encara aposta per mi i bé, jo encara doncs també tinc aquestes energies, aquesta il·lusió, aquests reptes, no, de treballar pel meu poble, per la meva gent, i jo encara doncs tinc aquesta força i aquesta il·lusió. I sí, jo de moment doncs em postulo per ser candidat, tot i que també doncs, com tots els partits, tenim les nostres normatives, s'ha de fer doncs tot el tema de primàries, i alguna altra persona doncs es pot postular doncs democràticament, doncs també té aquest dret.
1: Actualment Pineda en Comú té un regidor al consistori. Marcos Ortega ha analitzat l'estat actual de Pineda. S'ha mostrat crític amb la gestió de l'equip de govern del PSC. Ha denunciat, per exemple, la manca del pla local d'habitatge i la lentitud en la posada en marxa de la borsa d'habitatge social.
2: Un municipi que no avança, que falten idees, que falta projecte, i això doncs es pot veure clarament doncs quan parles amb les persones, amb les entitats, amb el comerç, no? No sabem ben bé cap a on anem, no? Veiem una Pineda molt, molt aturada i que falten projectes. Estem parlant, doncs, polítiques de, per exemple, d'habitatge, no? Demà doncs, hi ha una trobada sobre el pla local d'habitatge que encara no el tenim. Quan nosaltres, i jo mateix, vaig presentar una moció fa més de 10 anys, que es va aprovar, per cert, per crear el pla local d'habitatge i fer polítiques en habitatge, i encara 10 anys després, quan ara encara tenim molts més problemes en habitatge, encara no tenim aquest pla.
1: Ha parlat de la falta de planificació en inversions de manteniment, diu que les actuacions es fan de forma precipitada i sense visió a llarg termini, i ha remarcat també que cal més fluïdesa a l'Ajuntament i la seva gestió administrativa, millorar la rapidesa per otorgar permisos o llicències, i ha dit que l'equip de govern va anunciar, per exemple, oficines de proximitat, com ara oficina de tràmits, i el projecte no s'ha complert. El portaveu dels Comuns ha explicat que actualment el partit es troba immers en el projecte Repensem Pineda, un procés d'escolta activa amb ciutadans i entitats. L'objectiu, diu, és recollir idees i necessitats per dissenyar un programa electoral que, en paraules d'Ortega, sigui compartit i participatiu. Durant l'entrevista també ha recordat que en el passat van declinar una oferta per entrar al govern municipal a inici de mandat, quan van saber que se'ls oferia també això al Partit Popular, que finalment, recordem-ho, va entrar al govern. Recordem, però, que quan Diego Sánchez va sortir de la política, el pacte de PSC amb el PP no es va reeditar. Demà justament serà el torn del Partit Popular. L'entrevistarem a Gustavo Ollero. L'entrevista, quan faltin 20 minuts, per les 9 del matí. Les entrevistes les podeu recuperar íntegrament a radiopineda.cat.

0: Passem a altres qüestions. El Centre Innova de Pineda continua apostant per fomentar la connexió entre el teixit empresarial local amb una nova sessió del networking, que és l'Hora del Cafè. La iniciativa combina trobada professional i formació pràctica. La proposta ofereix un espai pensat per compartir experiències, generar contactes o impulsar alguns projectes. En aquesta ocasió, la de dimecres, la sessió incorpora una píndola formativa amb el nom Comunicació No Verbal. Serà impartida per Enric Ejío, especialista en oratòria i comunicació. L'objectiu, dotar els participants d'eines per millorar la capacitat de negociació. La trobada, recordeu, dimecres a les 3 de la tarda al Centre Innova. És oberta a tothom. I els pescadors catalans demanen a la Unió Europea que adapti la normativa a la realitat de la pesca litoral. Les regions pesqueres mediterrànies reclamen a la Unió Europea una reforma urgent de la política pesquera catalana per adaptar-la a la realitat de la pesca litoral. Consideren que la normativa actual no respon a les característiques del Mediterrani, que a més imposa obligacions que són desproporcionades, especialment per la flota mediterrània. La proposta inclou també un reglament de simplificació que permeti una gestió més flexible, amb reconeixement específic de la pesca costanera, formada sobretot per embarcacions que són petites i que operen diàriament i que arriben cada dia a port. Proposen, per tant, revisar el pla de pesca artesanal a Catalunya i al conjunt d'Europa. I Pineda acollirà per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència cap a les cafeteries. La cita serà demà dimarts a les 7 de la tarda al Cafè La Habana del carrer Moragas i Barret, número 57, i compartiran els seus coneixements. El programa inclou tres xerrades de temàtica diversa. Entre elles hi haurà el pinerenc Albert Renyer, que és investigador de l'Institut de les Ciències del Mar. Parlarà sobre el fitoplàncton marí i com aquest món microscòpic pot influir a les nostres platges. Ho ha explicat l'organitzadora d'aquesta acció Pint of Science.
1: Vindrà l'Albert, que ens parlarà del món invisible de les nostres platges, és a dir, dels microorganismes que trobem al mar. També tindrem en David, ens parlarà dels virus a les aigües residuals, de la importància que tenen aquests i què ens poden explicar els virus. I per últim, l'Helena, que ens parlarà del món de l'educació i de la importància que els docents i les docents puguin formar-se abans de començar a exercir a les aules.
0: Recordem que això serà demà dimarts a les 7 de la tarda al Cafè La Habana, a carrer Moragas i Barret, número 57. Doncs encara parlant una mica del mar, destacarem que els alumnes de 4 i 5 anys de l'escola Jaume I han après moltes coses del mar i també de la pesca. Han anat fins a la platja de Pineda perquè treballen diversos projectes, per exemple, els transports o, per exemple, el projecte de quins són els animals marins i la relació amb els pescadors. Per això, amb les seves professores, han anat fins a la platja dels pescadors de Pineda per parlar amb ells, els pescadors, i conèixer més coses sobre el món de la pesca i també de les seves barques. Els més petits han après com naveguen les barques dels pescadors i alguns secrets del mar. I els infants de 5 anys han après quins són els peixos que hi ha a prop de la costa o les diferents arts de pesca. Ha fet un gran descobriment, per tant, a la platja de Pineda. Fins i tot han aprofitat per jugar a ser pescador des de la barca. Els han explicat també com cuidar i protegir els animals del mar i la nostra platja i les mesures de seguretat que cal prendre en el sector on hi ha les barques de Pineda. Una jornada, per tant, que ha acabat amb jocs a la sorra i també una petita excursió. Per cert, que també hem visitat una peixateria de Pineda i també hem visitat l'Aquàrium de Barcelona. I encara destaquem que l'actual hereu de Pineda, Adrià Guerrero, ha estat anomenat segon fadrí del Maresme aquest cap de setmana al certamen comarcal que s'ha celebrat a Vilassar de Mar. La tordarenca Ariadna Ros és proclamada nova dama del Maresme i Gerard Mercader, també de Tordera, fadrí comarcal. També destaquem que les pinedenques Imma Márquez i Emma Belmonte han signat una gran actuació al Campionat d'Europa de Karate Kyokushin, celebrat a Bulgària. Imma Márquez s'ha proclamat campiona d'Europa i Belmonte ha aconseguit la segona posició. Per tant, han confirmat el gran nivell del karate local. La competició s'ha celebrat en un complex esportiu i ha reunit els millors especialistes europeus. Per tant, bona actuació novament pel karate pinedenc. Hi ha més notícies esportives que també podreu seguir en altres butlletins i també a radiopineda.cat. I ara ens interessem pel temps. Crònica, com sempre, de Jordi Pérez.
2: Darrer dia d'inestabilitat, podem dir-ho, bastant general. Ens creuarà al llarg d'avui dilluns una glopada freda des de l'Atlàntic i transitarà de ponent a llevant, doncs escombrant el nord peninsular. I això obrirà que vagin creixent nuvolades, puxats, algunes tempestes, que avançada la tarda i el vespre podran avançar ja fosc cap a la Costa Brava, entre el Baix Empordà, Costa de la Selva i potser l'Alt Maresme. Ja veurem per on acaben sortint aquests ruixats del nord-est. Potser el tall el posem entre Blanes, Lloret, Tossa, però bé, ja saben que pot variar quilòmetres amunt, quilòmetres avall. Res de ruixats generals. Tot plegat amb temperatures agradables, voltant els 20 graus i amb vents fluixos. Entrarà una mica de brisa de sud, una mica reforçadet a les hores de la tarda, però bé, sense estridències. Demà som dimarts i l'aire fred se'n retira. Demà més sol, potser alguns núvols prims, en el conjunt de Catalunya i temperatures doncs, sense gaires canvis o amb tendència a l'alça. Vents fluixos, la mar estarà tranquil·la, lleugereta mar de fons al bot de l'aigua. I dimecres, dijous, divendres, i temperatures cap amunt, unes masses càlides, d'origen subtropical, doncs volen guanyar terreny, volen acabar imposant-se a la península Ibèrica i gran part de l'Europa Occidental, i això farà doncs, que el temps cada cop sigui més estable, el sol cada cop llueixi més, els núvols més cars de veure, i amb aquesta insolació que fa ja últims de maig, les temperatures aniran decididament tirant cap amunt.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per la previsió del temps. Estarem, doncs, atents i preparats per la calor que s'acosta. Més informació d'aquí a una hora.

0: 104.6 FM.
1: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
2: Li vaig dir, Camila, tia,

0: Són les dues. Notícies.
1: Bona tarda. Marcos Ortega anuncia avui a Ràdio Pineda que es postula per ser de nou el candidat de Pineda en Comú a les eleccions municipals d'aquí a un any. Ha dit en aquesta entrevista que té la força que cal i l'energia per encapçalar el partit i que l'animen a liderar l'equip. Ràdio Pineda ha començat avui un nou cicle d'entrevistes amb els portaveus dels grups polítics municipals. Marcos Ortega diu que dissenyen el programa electoral, que tenen la gent i l'esquema del programa. L'equip aposta per ell per ser el cap de llista a les eleccions de l'any que ve. Actualment recordem que Pineda en Comú té un regidor al consistori. Ha analitzat també l'estat actual de Pineda, s'ha mostrat crític amb la gestió de l'equip de govern del PSC. Per exemple, ha denunciat la manca del pla local d'habitatge que sigui efectiu. I ha parlat també de la falta de planificació per fer inversions de manteniment. Diu que les actuacions es fan de forma precipitada i sense una visió a llarg termini. El portaveu dels comuns ha dit també que el partit es troba immers en el projecte Repensem Pineda, un procés d'escolta activa amb la ciutadania i també amb les entitats locals. Demà, recordem-ho, serà el torn de Gustavo Ollero del Partit Popular. L'entrevista s'emet en directe. Quan faltin 20 minuts per les 9 del matí, la podeu recuperar a radiopineda.cat. El Centre Innova de Pineda continua apostant per fomentar la connexió entre el teixit empresarial amb una nova sessió del networking, l'Hora del Cafè. La proposta ofereix un espai pensat per compartir experiències, generar contactes i impulsar projectes. La propera trobada serà aquest proper dimecres. I els pescadors catalans demanen a la Unió Europea que adapti la normativa a la realitat de la pesca al litoral. Asseguren que els imposen obligacions que són desproporcionades, sobretot per la flota artesanal catalana. Pineda acull per primera vegada el Pin of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència a les cafeteries. Aquesta primera trobada es farà demà dimarts a les 7 de la tarda al Cafè l'Havana del carrer Moragues i Barret 57. Hi haurà diversos investigadors que compartiran els seus coneixements en un ambient informal. Entre d'altres, hi haurà el pinedenc Albert Renyer, que parlarà del fitoplàncton marí i com aquest món microscòpic influeix a les nostres platges. La trobada serà, com diem, demà al Cafè Havana a les 7 de la tarda. I l'actual hereu de Pineda, Adrià Guerrero, ha estat nomenat segon fadrí del Maresme aquest cap de setmana al certamen comarcal celebrat a Vilassar de Mar. La tordarenca Adriana Ros ha estat proclamada nova dama del Maresme. I Imma Márquez i Emma Belmonte es proclamen campiona i sotscampiona del Campionat d'Europa de Karate Kyokushin, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Bulgària. I avui dilluns tenim una nova glopada d'aire fred que amb el pas de les hores fa augmentar la inestabilitat, amb noves pluges que poden tornar a caure, però no seran generals. Demà dimarts tindrem un temps variable. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 3. Notícies.
1: Bona tarda. Marcos Ortega anuncia avui a Ràdio Pineda que es postula per ser de nou el candidat de Pineda en Comú a les eleccions municipals d'aquí a un any. Ha dit en aquesta entrevista que té la força que cal i l'energia per encapçalar el partit i que l'animen a liderar l'equip. Ràdio Pineda ha començat avui un nou cicle d'entrevistes amb els portaveus dels grups polítics municipals. Marcos Ortega diu que dissenyen el programa electoral, que tenen la gent i l'esquema del programa. L'equip aposta per ell per ser el cap de llista a les eleccions de l'any que ve. Actualment, recordem que Pineda en Comú té un regidor al consistori. Ha analitzat també l'estat actual de Pineda, s'ha mostrat crític amb la gestió de l'equip de govern del PSC. Per exemple, ha denunciat la manca del pla local d'habitatge que sigui efectiu i ha parlat també de la falta de planificació per fer inversions de manteniment. Diu que les actuacions es fan de forma precipitada i sense una visió a llarg termini. El portaveu dels comuns ha dit també que el partit es troba immers en el projecte Repensem Pineda, un procés d'escolta activa amb la ciutadania i també amb les entitats locals. Demà, recordem-ho, serà el torn de Gustavo Ollero del Partit Popular. L'entrevista s'emet en directe. Quan faltin 20 minuts per les 9 del matí, la podeu recuperar a radiopineda.cat. El Centre Innova de Pineda continua apostant per fomentar la connexió entre el teixit empresarial amb una nova sessió del networking, l'Hora del Cafè. La proposta ofereix un espai pensat per compartir experiències, generar contactes i impulsar projectes. La propera trobada serà aquest proper dimecres. I els pescadors catalans demanen a la Unió Europea que adapti la normativa a la realitat de la pesca al litoral. Asseguren que els imposen obligacions que són desproporcionades, sobretot per la flota artesanal catalana. Pineda acull per primera vegada el Pin of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència a les cafeteries. Aquesta primera trobada es farà demà dimarts a les 7 de la tarda al Cafè l'Havana del carrer Moragues i Barret 57. Hi haurà diversos investigadors que compartiran els seus coneixements en un ambient informal. Entre d'altres, hi haurà el pinedenc Albert Renyer, que parlarà del fitoplàncton marí i com aquest món microscòpic influeix a les nostres platges. La trobada serà, com diem, demà al Cafè Havana a les 7 de la tarda. I l'actual hereu de Pineda, Adrià Guerrero, ha estat nomenat segon fadrí del Maresme aquest cap de setmana al certamen comarcal celebrat a Vilassar de Mar. La tordarenca Adriana Ros ha estat proclamada nova dama del Maresme. I Imma Márquez i Emma Belmonte es proclamen campiona i sotscampiona del Campionat d'Europa de Karate Kyokushin, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Bulgària. I avui dilluns tenim una nova glopada d'aire fred que amb el pas de les hores fa augmentar la inestabilitat, amb noves pluges que poden tornar a caure, però no seran generals. Demà dimarts tindrem un temps variable. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Demà es farà una jornada participativa del Pla Local d'Habitatge amb l'objectiu de compartir línies d'actuació i recollir aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Pineda ha organitzat aquesta sessió per parlar d'objectius, estratègies i propostes relacionades amb les polítiques d'habitatge del municipi. La trobada és oberta a tothom i es farà dimarts a les 5 de la tarda a Can Comas. L'objectiu de la jornada és escoltar la ciutadania i incorporar les seves aportacions en el desenvolupament del Pla Local d'Habitatge. El Centre Innova de Pineda continua apostant per fomentar la connexió entre el teixit empresarial local amb una nova sessió de networking l'hora del cafè. És una iniciativa que combina la trobada professional i la formació pràctica, una proposta que ofereix un espai pensat per compartir experiències, generar contactes i impulsar projectes entre persones emprenedores i empresàries. Les trobades tenen lloc cada dimecres a partir de les 3 de la tarda. En aquesta ocasió, la sessió d'aquesta setmana incorpora una píndola formativa titulada Comunicació no verbal, que serà impartida per Enric Ejío, especialista en oratòria i comunicació. L'objectiu és dotar els participants d'eines per millorar la seva capacitat d'interacció i negociació en l'àmbit professional. Aquestes trobades de networking l'hora del cafè tenen lloc cada dimecres de 3 de la tarda a 4:45 al Centre Innova de Pineda i estan dinamitzades per la consultora i empresària Marta Hernández Jodar. Aquesta acció s'emmarca dins el projecte Treball als Barris i compta amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les pinedenques Imma Márquez i Emma Belmonte han fet una gran actuació al 39è Campionat d'Europa de Karate, celebrat aquest cap de setmana a Varna, Bulgària. Imma Márquez s'ha proclamat campiona d'Europa, mentre que Belmonte ha aconseguit la segona posició, confirmant el gran nivell del karate local. Comencem setmana aquest dilluns amb una nova glopada d'aire fred. Ens porta temperatures força baixes per l'època de l'any. Ambient molt agradable al voltant dels 20 graus. Demà dimarts mantindrem temps variable amb estones de sol i temperatures sense canvis.

ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: Ràdio Pineda. El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de Gas Natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment.

0: Són les 5. Notícies.
1: Marcos Ortega ha anunciat avui a Ràdio Pineda que es postula per ser de nou el candidat de Pineda en Comú a les eleccions de 2027. En aquesta entrevista ha dit també que té la força que cal i l'energia per encapçalar el partit. També diu que l'animen a liderar l'equip. Recordem que Ràdio Pineda ha encetat avui el cicle d'entrevistes. Escoltem a Marcos Ortega.
2: Ja estem parlant amb gent, ja tenim un esquema i bé, estem ja treballant per tot el tema de l'equip. I el candidat, doncs, jo ja porto bastant de temps, tinc una certa experiència i el meu equip doncs encara aposta per mi i bé, jo encara doncs també tinc aquestes energies, aquesta il·lusió, aquests reptes, no?, de treballar pel meu poble, per la meva gent, i jo encara doncs tinc aquesta força i aquesta il·lusió. I sí, jo de moment doncs em postulo per ser candidat, tot i que també doncs, com tots els partits, tenim les nostres normatives, s'ha de fer doncs tot el tema de primàries, i alguna altra persona doncs es pot postular doncs democràticament, doncs també té aquest dret.
1: Marcos Ortega ha analitzat l'estat actual de Pineda, s'ha mostrat crític amb la gestió de l'equip de govern del PSC, ha parlat, per exemple, de la manca del pla local d'habitatge, o també ha parlat de les actuacions que diu que es fan de forma precipitada, sense visió a llarg termini. També ha explicat que els comuns es troben en un projecte anomenat Repensem Pineda, un procés d'escolta activa amb els ciutadans i les entitats locals. L'entrevista sencera la podeu recuperar avui a radiopineda.cat. Recordem, demà serà el torn de Gustavo Ollero, del Partit Popular. L'entrevista s'emet en directe quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. Altres qüestions, el networking del Centre Innova impulsa negocis i connexions a Pineda, una iniciativa que combina trobada professional però també formació pràctica. Recordem, es farà aquest dimecres al Centre Innova i és obert a tothom. Els pescadors catalans demanen a la Unió Europea que adapti la normativa a la realitat de la pesca al litoral. Diuen que els imposen obligacions que són desproporcionades, especialment pel que fa a la flota artesanal, sovint equiparada a la industrial. I l'hereu de Pineda, Adrià Guerrero, és el segon fadrí del Maresme. Ha estat escollit a la trobada comarcal que s'ha fet a Vilassar de Mar. Mentrestant, les pinedenques Imma Márquez i Emma Belmonte han signat una gran actuació al Campionat d'Europa de Karate Kyokushin, celebrat el cap de setmana a Bulgària. Una vegada més, Imma Márquez és campiona d'Europa. Avui ens afecta una altra glopada d'aire fred que amb el pas de les hores pot fer augmentar una mica més la inestabilitat, amb algunes pluges que poden repetir-se però no seran generals. Demà a dimarts, temps estable. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Molt bona tarda, família. Què tal, com esteu? Soc en Jaume Casals i, com cada tarda, us acompanyaré de 5 a 7. Sé que la setmana passada no hi era, vaig estar una mica mal, però no passa absolutament res perquè hi he tornat. Així que, res, ens posem mans a l'obra. Gràcies per escoltar-nos. Això és Ràdio Pineda i arrenquem amb la millor energia positiva. Això és Cheerleader, de Omi.

I que ràpid passa el temps quan un està bé. Que sí, que tu, que m'estàs escoltant des de casa o des de la feina, segurament que estaràs molt d'acord amb això que acabo de dir. Escolta'm, estem escoltant Every Teardrop in the Waterfall, de Coldplay. Espero que t'agradi aquest grup anglès que tantes alegries ens ha portat. Va, que passen quasi 7 minuts a 6:15 de la tarda i aquí seguim a Ràdio Pineda amb els millors èxits.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

Demà es farà una jornada participativa del Pla Local d'Habitatge amb l'objectiu de compartir línies d'actuació i recollir aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Pineda ha organitzat aquesta sessió per parlar d'objectius, estratègies i propostes relacionades amb les polítiques d'habitatge del municipi. La trobada és oberta a tothom i es farà dimarts a les 5 de la tarda a Can Comas. L'objectiu de la jornada és escoltar la ciutadania i incorporar les seves aportacions en el desenvolupament del Pla Local d'Habitatge. El Centre Innova de Pineda continua apostant per fomentar la connexió entre el teixit empresarial local amb una nova sessió de networking l'hora del cafè. És una iniciativa que combina la trobada professional i la formació pràctica, una proposta que ofereix un espai pensat per compartir experiències, generar contactes i impulsar projectes entre persones emprenedores i empresàries. Les trobades tenen lloc cada dimecres a partir de les 3 de la tarda. En aquesta ocasió, la sessió d'aquesta setmana incorpora una píndola formativa titulada Comunicació no verbal, que serà impartida per Enric Ejío, especialista en oratòria i comunicació. L'objectiu és dotar els participants d'eines per millorar la seva capacitat d'interacció i negociació en l'àmbit professional. Aquestes trobades de networking l'hora del cafè tenen lloc cada dimecres de 3 de la tarda a 4:45 al Centre Innova de Pineda i estan dinamitzades per la consultora i empresària Marta Hernández Jodar. Aquesta acció s'emmarca dins el projecte Treball als Barris i compta amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les pinedenques Imma Márquez i Emma Belmonte han fet una gran actuació al 39è Campionat d'Europa de Karate, celebrat aquest cap de setmana a Varna, Bulgària. Imma Márquez s'ha proclamat campiona d'Europa, mentre que Belmonte ha aconseguit la segona posició, confirmant el gran nivell del karate local. Comencem setmana aquest dilluns amb una nova glopada d'aire fred. Ens porta temperatures força baixes per l'època de l'any. Ambient molt agradable al voltant dels 20 graus. Demà dimarts mantindrem temps variable amb estones de sol i temperatures sense canvis.

Família, passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Soc en Jaume Casals i, com sabeu, fins les 7 estaré aquí acompanyant-vos. Va, que sé que ho trobaves a faltar. Avui, dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus. Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes, també. Si teniu alguna fascinació per les plantes, jo conec gent que abraça arbres per sentir-se una mica més feliç. Ja ho sabeu, que podeu abraçar arbres i crear aquesta fascinació i admiració per les plantes. Dit això, i Dia Internacional dels Museus. Ja sabeu que a Barcelona, una nit al mes, crec que obren els museus, totalment gratuït. Podeu anar a Barcelona a qualsevol museu i veure el que no podeu veure sempre. Així que ja ho sabeu, va, ja callo. Escolta'm, d'aquí una estoneta et diré si és el teu aniversari. Moltes felicitats.

0: Energia positiva.
1: Escolta'm, família, si avui és el teu aniversari, primer de tot, moltíssimes, moltíssimes felicitats. I saps que si avui és el teu aniversari... No, si ho saps, no, perquè potser no ho saps. Jo t'ho dic. Avui comparteixes aniversari amb la Asia Ortega, que fa 31 anys, que és actriu espanyola, amb l'Eduardo Rosa, que també és actor, i amb el Javier Cárdenas, entre molts altres. El Javier Cárdenas, company nostre de la ràdio, company nostre com si fos de Ràdio Pineda. Escolta'm, que moltíssimes felicitats. I també felicitar a l'Artur López, que és el seu aniversari, un nano que ens estimem molt al centre i que és un magnífic, magnífic tècnic. Artur, moltíssimes, moltíssimes felicitats.

Estàs escoltant Àlex Pérez a Dies Millors, que forma part de l'àlbum Tot el que som, que és una celebració de la vida, de tot allò que som i de les petites coses i de totes aquelles coses importants que normalment no els hi prestem l'atenció que requereix en el dia a dia. Així que Dies Millors d'Àlex Pérez. Espero que et tregui un bon somriure.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.

Família, pocs segons d'arribar a les 7 de la tarda, que ràpid passa la tarda quan un està molt bé fent el que més li agrada. Així que res, família, ens veiem demà, ja ho sabeu, com sempre, de 5 a 7, aquí a Ràdio Pineda. Vinga, cuideu-vos molt i somrieu.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Marcos Ortega ha anunciat avui a Ràdio Pineda que es postula per ser de nou el candidat de Pineda en Comú a les eleccions municipals de l'any que ve. Ha dit que té la força que cal i l'energia per encapçalar el partit. Ràdio Pineda ha encetat aquesta setmana el nou cicle d'entrevistes als portaveus de grups municipals amb representació a l'Ajuntament. Ho fa coincidint amb el compte enrere d'un any per a les eleccions municipals de 2027. El regidor de Pineda en Comú diu que dissenyen el programa electoral, tenen la gent i també l'esquema del programa, i l'equip aposta per ell per ser el cap de llista a les eleccions municipals de l'any que ve.
2: Ja estem parlant amb gent, ja tenim un esquema i bé, estem ja treballant per tot el tema de l'equip i el candidat, doncs, jo ja porto bastant de temps, tinc una certa experiència i el meu equip doncs encara aposta per mi i bé, jo encara doncs també tinc aquestes energies, aquesta il·lusió, aquests reptes, no, de treballar pel meu poble, per la meva gent, i jo encara doncs tinc aquesta força i aquesta il·lusió. I sí, jo de moment doncs em postulo per ser candidat, tot i que també doncs, com tots els partits, tenim les nostres normatives, s'ha de fer doncs tot el tema de primàries, si alguna altra persona doncs es pot postular doncs democràticament, doncs també té aquest dret.
1: Actualment Pineda en Comú té un regidor al consistori. Marcos Ortega ha analitzat l'estat actual de Pineda. S'ha mostrat crític amb la gestió de l'equip de govern del PSC. Ha denunciat, per exemple, la manca del pla local d'habitatge i la lentitud en la posada en marxa de la borsa d'habitatge social.
2: Un municipi que no avança, que falten idees, que falta projecte, i això doncs es pot veure clarament doncs quan parles amb les persones, amb les entitats, amb el comerç, no? No sabem ben bé cap a on anem, no? Veiem una Pineda molt, molt aturada i que falten projectes. Estem parlant, doncs, polítiques de, per exemple, d'habitatge, no? Demà doncs, hi ha una trobada sobre el pla local d'habitatge que encara no el tenim. Quan nosaltres, i jo mateix, vaig presentar una moció fa més de 10 anys, que es va aprovar, per cert, per crear el pla local d'habitatge i fer polítiques en habitatge, i encara 10 anys després, quan ara encara tenim molts més problemes en habitatge, encara no tenim aquest pla.
1: Ha parlat de la falta de planificació en inversions de manteniment, diu que les actuacions es fan de forma precipitada i sense visió a llarg termini, i ha remarcat també que cal més fluïdesa a l'Ajuntament i la seva gestió administrativa, millorar la rapidesa per otorgar permisos o llicències, i ha dit que l'equip de govern va anunciar, per exemple, oficines de proximitat, com ara oficina de tràmits, i el projecte no s'ha complert. El portaveu dels Comuns ha explicat que actualment el partit es troba immers en el projecte Repensem Pineda, un procés d'escolta activa amb ciutadans i entitats. L'objectiu, diu, és recollir idees i necessitats per dissenyar un programa electoral que, en paraules d'Ortega, sigui compartit i participatiu. Durant l'entrevista també ha recordat que en el passat van declinar una oferta per entrar al govern municipal a inici de mandat, quan van saber que se'ls oferia també això al Partit Popular, que finalment, recordem-ho, va entrar al govern. Recordem, però, que quan Diego Sánchez va sortir de la política, el pacte de PSC amb el PP no es va reeditar. Demà justament serà el torn del Partit Popular. L'entrevistarem a Gustavo Ollero. L'entrevista, quan faltin 20 minuts, per les 9 del matí. Les entrevistes les podeu recuperar íntegrament a radiopineda.cat.

0: Passem a altres qüestions. El Centre Innova de Pineda continua apostant per fomentar la connexió entre el teixit empresarial local amb una nova sessió del networking, que és l'Hora del Cafè. La iniciativa combina trobada professional i formació pràctica. La proposta ofereix un espai pensat per compartir experiències, generar contactes o impulsar alguns projectes. En aquesta ocasió, la de dimecres, la sessió incorpora una píndola formativa amb el nom Comunicació No Verbal. Serà impartida per Enric Ejío, especialista en oratòria i comunicació. L'objectiu, dotar els participants d'eines per millorar la capacitat de negociació. La trobada, recordeu, dimecres a les 3 de la tarda al Centre Innova. És oberta a tothom. I els pescadors catalans demanen a la Unió Europea que adapti la normativa a la realitat de la pesca litoral. Les regions pesqueres mediterrànies reclamen a la Unió Europea una reforma urgent de la política pesquera catalana per adaptar-la a la realitat de la pesca litoral. Consideren que la normativa actual no respon a les característiques del Mediterrani, que a més imposa obligacions que són desproporcionades, especialment per la flota mediterrània. La proposta inclou també un reglament de simplificació que permeti una gestió més flexible, amb reconeixement específic de la pesca costanera, formada sobretot per embarcacions que són petites i que operen diàriament i que arriben cada dia a port. Proposen, per tant, revisar el pla de pesca artesanal a Catalunya i al conjunt d'Europa. I Pineda acollirà per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència cap a les cafeteries. La cita serà demà dimarts a les 7 de la tarda al Cafè La Habana del carrer Moragues i Barret, número 57, i compartiran els seus coneixements. El programa inclou tres xerrades de temàtica diversa. Entre elles hi haurà el pinerenc Albert Renyer, que és investigador de l'Institut de les Ciències del Mar. Parlarà sobre el fitoplàncton marí i com aquest món microscòpic pot influir a les nostres platges. Ho ha explicat l'organitzadora d'aquesta acció Pint of Science.
1: Vindrà l'Albert, que ens parlarà del món invisible de les nostres platges, és a dir, dels microorganismes que trobem al mar. També tindrem en David, ens parlarà dels virus a les aigües residuals, de la importància que tenen aquests i què ens poden explicar els virus. I per últim, l'Helena, que ens parlarà del món de l'educació i de la importància que els docents i les docents puguin formar-se abans de començar a exercir a les aules.
0: Recordem que això serà demà dimarts a les 7 de la tarda al Cafè La Habana, a carrer Moragues i Barret, número 57. Doncs encara parlant una mica del mar, destacarem que els alumnes de 4 i 5 anys de l'escola Jaume I han après moltes coses del mar i també de la pesca. Han anat fins a la platja de Pineda perquè treballen diversos projectes, per exemple, els transports o, per exemple, el projecte de quins són els animals marins i la relació amb els pescadors. Per això, amb les seves professores, han anat fins a la platja dels pescadors de Pineda per parlar amb ells, els pescadors, i conèixer més coses sobre el món de la pesca i també de les seves barques. Els més petits han après com naveguen les barques dels pescadors i alguns secrets del mar. I els infants de 5 anys han après quins són els peixos que hi ha a prop de la costa o les diferents arts de pesca. Ha fet un gran descobriment, per tant, a la platja de Pineda. Fins i tot han aprofitat per jugar a ser pescador des de la barca. Els han explicat també com cuidar i protegir els animals del mar i la nostra platja i les mesures de seguretat que cal prendre en el sector on hi ha les barques de Pineda. Una jornada, per tant, que ha acabat amb jocs a la sorra i també una petita excursió. Per cert, que també hem visitat una peixateria de Pineda i també hem visitat l'Aquàrium de Barcelona. I encara destaquem que l'actual hereu de Pineda, Adrià Guerrero, ha estat anomenat segon fadrí del Maresme aquest cap de setmana al certamen comarcal que s'ha celebrat a Vilassar de Mar. La tordarenca Ariadna Ros és proclamada nova dama del Maresme i Gerard Mercader, també de Tordera, fadrí comarcal. També destaquem que les pinedenques Imma Márquez i Emma Belmonte han signat una gran actuació al Campionat d'Europa de Karate Kyokushin, celebrat a Bulgària. Imma Márquez s'ha proclamat campiona d'Europa i Belmonte ha aconseguit la segona posició. Per tant, han confirmat el gran nivell del karate local. La competició s'ha celebrat en un complex esportiu i ha reunit els millors especialistes europeus. Per tant, bona actuació novament pel karate pinedenc. Hi ha més notícies esportives que també podreu seguir en altres butlletins i també a radiopineda.cat. I ara ens interessem pel temps. Crònica, com sempre, de Jordi Pérez.
2: Darrer dia d'inestabilitat, podem dir-ho, bastant general. Ens creuarà al llarg d'avui dilluns una glopada freda des de l'Atlàntic i transitarà de ponent a llevant, doncs escombrant el nord peninsular. I això obrirà que vagin creixent nuvolades, ruixats, algunes tempestes, que avançada la tarda i el vespre podran avançar, ja fos, cap a la Costa Brava, entre el Baix Empordà, Costa de la Selva i potser l'Alt Maresme. Ja veurem per on acaben sortint aquests ruixats del nord-est. Potser el tall el posem entre Blanes, Lloret, Tossa, però bé, ja saben que pot variar quilòmetres amunt, quilòmetres avall. Res de ruixats generals. Tot plegat amb temperatures agradables, voltant els 20 graus i amb vents fluixos. Entrarà una mica de brisa de sud, una mica reforçadet a les hores de la tarda, però bé, sense estridències. Demà som dimarts i l'aire fred se'n retira. Demà més sol, potser alguns núvols prims, en el conjunt de Catalunya i temperatures doncs, sense gaires canvis o amb tendència a l'alça. Vents fluixos, la mar estarà tranquil·la, lleugereta mar de fons al bot de l'aire. I dimecres, dijous, divendres, i temperatures cap amunt, unes masses càlides, d'origen subtropical, doncs volen guanyar terreny, volen acabar imposant-se a la península Ibèrica i gran part de l'Europa Occidental, i això farà doncs, que el temps cada cop sigui més estable, el sol cada cop llueixi més, els núvols més cars de veure, i amb aquesta insolació que fa ja últims de maig, les temperatures aniran decididament tirant cap amunt.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per la previsió del temps. Estarem, doncs, atents i preparats per la calor que s'acosta. Més informació d'aquí a una hora.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 8. Notícies.
1: Bona tarda. Marcos Ortega anuncia avui a Ràdio Pineda que es postula per ser de nou el candidat de Pineda en Comú a les eleccions municipals d'aquí a un any. Ha dit en aquesta entrevista que té la força que cal i l'energia per encapçalar el partit i que l'animen a liderar l'equip. Ràdio Pineda ha començat avui un nou cicle d'entrevistes amb els portaveus dels grups polítics municipals. Marcos Ortega diu que dissenyen el programa electoral, que tenen la gent i l'esquema del programa. L'equip aposta per ell per ser el cap de llista a les eleccions de l'any que ve. Actualment, recordem que Pineda en Comú té un regidor al consistori. Ha analitzat també l'estat actual de Pineda, s'ha mostrat crític amb la gestió de l'equip de govern del PSC. Per exemple, ha denunciat la manca del pla local d'habitatge que sigui efectiu. I ha parlat també de la falta de planificació per fer inversions de manteniment. Diu que les actuacions es fan de forma precipitada i sense una visió a llarg termini. El portaveu dels comuns ha dit també que el partit es troba immers en el projecte Repensem Pineda, un procés d'escolta activa amb la ciutadania i també amb les entitats locals. Demà, recordem-ho, serà el torn de Gustavo Ollero del Partit Popular. L'entrevista s'emet en directe quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. La podeu recuperar a radiopineda.cat. El Centre Innova de Pineda continua apostant per fomentar la connexió entre el teixit empresarial amb una nova sessió del networking, l'Hora del Cafè. La proposta ofereix un espai pensat per compartir experiències, generar contactes i impulsar projectes. La propera trobada serà aquest proper dimecres. I els pescadors catalans demanen a la Unió Europea que adapti la normativa a la realitat de la pesca al litoral. Asseguren que els imposen obligacions que són desproporcionades, sobretot per la flota artesanal catalana. Pineda acull per primera vegada el Pin of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència a les cafeteries. Aquesta primera trobada es farà demà dimarts a les 7 de la tarda al Cafè l'Havana del carrer Moragues i Barret 57. Hi haurà diversos investigadors que compartiran els seus coneixements en un ambient informal. Entre d'altres, hi haurà el pinedenc Albert Renyer, que parlarà del fitoplàncton marí i com aquest món microscòpic influeix a les nostres platges. La trobada serà, com diem, demà al Cafè Havana a les 7 de la tarda. I l'actual hereu de Pineda, Adrià Guerrero, ha estat nomenat segon fadrí del Maresme aquest cap de setmana al certamen comarcal celebrat a Vilassar de Mar. La tordarenca Adriana Ros ha estat proclamada nova dama del Maresme. I Imma Márquez i Emma Belmonte es proclamen campiona i sotscampiona del Campionat d'Europa de Karate Kyokushin, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Bulgària. I avui dilluns tenim una nova glopada d'aire fred que amb el pas de les hores fa augmentar la inestabilitat, amb noves pluges que poden tornar a caure, però no seran generals. Demà dimarts tindrem un temps variable. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

hores més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.